Escute, escuto, la libertat è sus la Talbero e la Talbero è sus Radio Albicès. 95.4 e 104.2. Radio Albicès.com.

ni bel ni bien. E pre ni mon violon. E aganti mon arqui. E pre ni ma guitare. E canti mon couplet. Adieu compagni a queste sere. Gardat s'encar encar un pau d'espère. La vida es courte, courte, per plurar a cos meio de pla cantar.

Bracunyens, prenes de coratge, que la pau us vengo passasi. Nessadio, un gran domatge, giù sapato se calio soffrì.